Nano, no vull consells de ningú. Meus nens estan pel carrer i li tiren dur. Aposto amb el cap fred, em sento iglú. Mira el swing entre línies, passo sidral a bon preu. Pinto murals com si Pablo.

nits graven les pors. Va venen millor vi buscant la sort. Estic pujant al cim per donar-te'l.